0: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
1: Ja arriben les esperades festes de Sant Cristòfol des Millor Gran. Durant tres dies, el poble s'omple d'alegria, cavalls, jaleos, música, ball i activitats per a totes les edats. Els carrers es vesteixen de festa per viure una de les tradicions més estimades del municipi. Sant Cristòfol és molt més que una festa. És retrobament, emoció i orgull de poble. Tota la Corporació Municipal de l'Ajuntament des Millor Gran us desitgen unes molt bones festes. Vine a es Millor Gran i viu les festes de Sant Cristòfol. T'hi esperam. Ajuntament des Millor Gran.
2: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
3: Radio Balear.

0: Kiol.
1: Escuchas Radio Balear.
2: I amb ritme de jazz morenant cap a Sa Pobla. Per què? Perquè avui comença la nova edició de Jazz a Sa Pobla, el Festival Internacional de Jazz a Mallorca. Biel Ferragut, Batla, molt bon dia.
3: Ei, bon dia, com estàs?
2: Molt bé.
3: Una vegada més.
2: Clar que sí, a més, aquesta vegada per xerrar, com dèiem, de jazz, que un estiu més sa Pobla es vesteix de gala perquè s'ha preparat un programa molt atractiu per aquesta nova edició de Jazz a Sa Pobla, no, Biel?
3: La veritat, són 32 anys. En primer lloc, em dona les gràcies a Pep Crespí, Pep Cero, que és la persona que cada any dedica temps, esforços, energia, perquè el nivell no baixi. I un any més podem dir que la veritat és que quan mires tota la programació que comença avui, com has dit, està ben atapeïda.
2: Sí.
3: Si mires a dins el que és el programa, a les pàgines de darrere hi ha una miqueta de plànol per veure cada setmana totes les opcions que hi haurà, i la veritat que està, que podem dir que són pràcticament d'ara que comença el 29 de juliol fins dia 20 d'agost.
2: Sí.
3: Que pràcticament és un mes sense de jazz. Cada setmana entre dues i quatre actuacions, depèn de si és en petit format o gran format. Avui és gran format, avui se fa a la plaça Major.
2: Sí.
3: Toca Mèdic Trufat i Antonio Blizana.
2: Sí.
3: A les 22 hores. I llavors que és dijous, que se fa un petit format petit des de Can Verdal, que és un espai també municipal, que se fa pues, per lo que són nous joves, nous músics que ens tenim per a la musical i que també se'ls vol tenir un reconeixement, no?
2: Nous talents, ho direm així. A més, és una programació molt completa, on, a part d'aquests concerts, també hi ha unes activitats complementàries, no? Tot relacionades precisament amb el món del jazz, no?
3: Hi ha activitats de congregació, hi ha activitats a la plaça Major, a Can Cirera Pim, que a partir de la setmana que ve se farà Can Cirera Pim, hi ha un espai molt gran, pràcticament igual de gran que la plaça Major. El que passa és que varia un poc el que és la part, com te diria, de renaus i tal, perquè és un espai tancat,
2: sí.
3: Un recinte tancat, que també els que els encanta el que és el jazz, pues, tenen una sonoritat un poc més alta. La plaça està molt bé,
2: sí.
3: Però també per ella que hi ha més truïa així de tota casta, restaurants, bars. Per tant, l'idea és que tothom estigui content i fer-ho diferents. Per això ho feim a diferents llocs.
2: A més, també hi ha la glojazzada, no? Que és aquesta fusió de música jazz amb gloses, no, Biel?
3: Efectivament. La veritat és que jo crec que ja li hem donat més o menys moltes voltes a totes a part de jazz, perquè és molt a part de tots els anys que se fa, encara m'ho reinventam.
2: Sí.
3: Dijous, dia 13 d'agost, pues, se farà una combinació de jazz i glosada. La veritat és que podem estar ben contents. I serà les 8:30 del vespre, també, i hi haurà el glosador de Mallorca, en Maribel Cervera, Miquel Àngel Adrové, en Mateu Xurí, en Alicia Olivares.
2: Sí.
3: I llavors, de la part de jazz, en Enric Fuster, en Joan García, en Diego Herbalejo, en Bartomeu García i en Miquel Benassa. Per tant, la veritat que pot ser una combinació molt guapa i original.
2: I a més, és un festival de renom, no? Perquè, ja ho diu el seu nom, és internacional, no? Que ja en 32 anys és un festival de prestigi, no, Biel?
3: Després de tots aquests anys, i el que dic és la dedicació que li ha donat a Pac Crespí, la veritat és que ja està consolidat dins el mapa de tot el Trier Balear. Jo crec que és el festival els únics que ha tingut continuïtat durant 32 anys.
2: Sí.
3: Per tant, hi ha una feina darrere que ha hagut el color polític que ha hagut s'ha mantingut, per tant, això també és d'agrair.
2: A més, és a sort de l'organització, clar, hi ha molt de trull, molta feina darrere, moltíssima gent per poder dur a terme aquestes edicions, no, Biel?
3: Es compta tot el que s'organitza, hi ha un abans, un durant i un després.
2: Clar.
3: Ara mateix tenim ja l'escenari preparat, cadires preparades, el que serà el backstage per als artistes preparats,
2: sí.
3: Tot això, evidentment, d'una feina i s'ha de fer, però el que deia, has d'estar darrere i afortunadament tenim un bon equip de feina.
2: Avui és el concert inaugural, l'entrada és gratuïta, però també hi ha que dir que els propers concerts, properes actuacions, té un preu d'entrada que, a més, és benèfica, no, Biel?
3: Efectivament, sempre se té una part solidària, en aquest cas també, la funció de comprar concert per concert, i si no comprar tot un pack de concert que surt un poc més econòmic.
2: Ja per acabar, Biel, una convidada a tots els amants de jazz, i no tan bé amants, perquè és música i que, bueno, és, que poden gaudir dels espectacles, no?, d'aquest festival, no?
3: Exacte, aprofitar per convidar a tothom, a venir, la poble sempre és una terra molt acollidora i tothom serà benvingut i esperar tenir un bon festival de jazz un any més.
2: Doncs avui comença a les 10 del vespre amb aquesta nova edició, la 32 ja, la 32a edició del Festival Mallorca Jazz La Pobla. Biel Ferragut Batlle, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i apropar-nos els detalls d'aquesta nova edició, d'acord?
0: A vosaltres, una abraçada.
2: Gràcies, adeu. 32è Mallorca Jazz La Pobla 2026, Festival Internacional de Jazz del 28 de juliol al 20 d'agost. Dimarts, 28 de juliol, concert inaugural amb New Sketches of Spain a la plaça Major a les 22 hores. Entrada gratuïta. 32è Mallorca Jazz La Pobla 2026, Ajuntament de La Pobla.

0: Escuchas Radio Balear.
1: Un dia més se xerra de la manifestació que va tenir lloc el passat diumenge a Palma, una manifestació contra el turisme massiu, diríem d'aquesta manera. Una manifestació que va transcorrer pacíficament fins en el darrer moment on hi va haver aquests incidents i va tenir que actuar la Policia Nacional. Volem analitzar un poquet i opinió sobre aquest assumpte amb Miquel Ramis. Senyor Ramis, molt bon dia, benvingut.
2: Bon dia, gràcies.
1: Bueno, supos que ha vist les imatges, no?, d'aquesta manifestació que es va dur a terme diumenge a Palma, reivindicant, doncs, diguéssim, un control, no?, del turisme. Quina opinió es mereix per part de vostè, senyor Ramis?
2: Bé, ja la veritat és que crec que, primer de tot, hem de fugir de situacions i postures que ja estan predeterminades, no? Que de qualque manera ja n'hi havia uns que havien decidit que el turisme és culpable de tot, sí, i uns altres que havien decidit que això no té res a veure. Miri, jo crec que hem d'analitzar dues coses diferents. Una és la manifestació, l'emotiu de la manifestació, i l'altra són els incidents finals. Sí. Començant per això de res, els incidents finals. Escolti, vostè sap que jo vaig ser delegat del govern.
1: Sí.
2: Vaig estar aquí on està ara el senyor Rodríguez. Uh-huh. Vaig, ho dic entre cometes, sofrir, no vaig sofrir res perquè era la meva obligació, manifestacions de nova guerra de 50.000 persones. No de 25.000, no, 50 i en més un parell.
1: Uh-huh.
2: Escolti, jo mai me vaig atrevir a qüestionar les decisions dels mandos de la policia, que són els que realment estan preparats per decidir, per actuar i per intentar controlar la situació. Mai ho vaig fer. I sempre vaig pensar que les actuacions que havien fet ells, mentre no són el contrari, eren les correctes. Per tant, a mi, d'entrada, la posició del senyor Rodríguez m'ha prescut absolutament lamentable. Uh-huh. I el senyor Rodríguez el que ha de fer és aguantar,
1: sí,
2: les posicions de les coses nacionals de policia i defensar-los, uh-huh, mentre no se demostri el contrari.
1: Uh-huh.
2: Jo tinc sempre jo que aquest home, les primeres de canvi, s'ha, m'ha permetit l'expressió, perquè tothom m'entengui, s'ha coronat,
1: sí.
2: I ja, no, això van actuar i tal, i la culpa és de quatre policies que no van ser... Per favor, un poquet de dignitat i un poquet de sobrestar.
1: Mm.
2: La dignitat i el sobrestar és defensar la posició del cos nacional de policia mentre no se demostri el contrari. I miri, li dic més. Sense jo conèixer res, jo crec molt més en el mando dels policials que no les organitzacions i les manifestants en aquell moment que diuen, jo no sé si el van o no, que van estar tirant balles i botelles i tal.
1: Sí.
2: Mira, jo sense veritat, d'entrada crec molt més en el mandos policials. Val?
1: Uh-huh.
2: Això és un anàlisi i una qüestió que crec que és important i que és important dir-ho.
1: Uh-huh. Sí,
2: segona qüestió.
1: Uh-huh.
2: La qüestió de fondo.
1: Sí.
2: Mm? Menys turisme, més... com es diuen?
1: Més vida.
2: Més vida. Més vida. Vale. Si això no és el maniqueïsme amb estat pur, que vengui el bon Jesús, baixi i ho vagi. Escolta, si jo els dic més mallorquins i menys forasters, què passarà?
1: Uh-huh.
2: O si jo els dic més mallorquins i menys gent de fora.
1: Sí.
2: Bueno, escolta, això és el maniqueïsme, pur i dur. És a dir, és evident que mallorquins ho som tots, els que hem vingut de fora i els que som aquí.
1: Uh-huh.
2: És evident que els problemes de saturació i d'un cert grau de molèstia a dins els mesos de juny, juliol i agost existeixen a les Illes Balears. Existeixen. Dir que no seria una mentida.
1: Sí.
2: Intentar que això sigui culpa del turisme m'apareix absolutament cínic, hipòcrita i, des de l'altre, un maniquí. Maniquisme, perquè el que és evident És que, escolti, dins els mesos de que no són juny, juliol i agost, a les 8 del matí, a l'entrada de Palma, hi ha saturació.
3: Sí.
2: I coles en els hospitals n'hi ha tot l'any. Uh-huh. Escolti, i en aquestes fetges turistes no n'hi ha molts, n'hi ha més bé pocs.
3: Uh-huh.
2: El que passa és que en els que li convé s'oblida que el turisme en els darrers 10-20 anys ha crescut un 5% i que, en canvi, la població residencial s'ha doblat. És que ho hem de dir, conya, s'ha doblat. És a dir, avui som 1 milió i pico de residents a Mallorca, quan fa 10 anys eren 500.000.
3: Uh-huh.
2: És a dir, clar, no dir això, no dir això. En el mateix temps que se diu que el turisme en s'estiu ajuda a saturar les nostres infraestructures, sou un hipòcrita. I això em sap molt de greu, però jo crec que aquestes organitzacions fa 10 anys no varen dir res, i si avui surten en el carrer per això, però són hipòcrites, i estic fent una anàlisi absolutament empíric.
3: Sí.
2: És a dir, jo no m'estic inventant res.
3: Mm.
2: No m'estic inventant... Això és la veritat.
3: Mm.
2: I escolti, i a partir d'aquí, ells poden mantenir els pols, i poden seguir manifestant, i poden seguir... Però se pregunten, al final, si era sempre la mateixa. A Bonero, fa 10, 15 anys, quan el turisme no creixia, i en canvi, si immigració, els residents a les Illes Balears s'estaven doblant.
3: Mm-hmm.
2: I clar que hem de fer una anàlisi de la situació actual. I clar que hem de fer una anàlisi del potencial suport que tenen les illes, per quina població en el final poden suportar sense que això provoqui molèsties importants, però és que ja hi som.
3: Mm-hmm.
2: Clar que ho hem d'estudiar, però donar la culpa d'això, menys turisme, més vida, escolti, menys mallorquins, menys forasters, au,
3: mm-hmm.
2: I que me diguin que no el veurà.
3: Mm-hmm.
2: I que me diguin que no el veurà això.
3: Va,
2: és que això, el maniqueïsme pur i dur. I jo dic que aquestes organitzacions són maniqueres. Estan fetes amb una clara presa de decisions política abans de la manifestació. No manifestacions polítiques, totalment polítiques. Escolti, me digui vostè què hi feia el PSOE a la manifestació quan fa 10 anys eren ells qui governaven i van permetre que la població resident de les Illes Balears se doblés. Sí. Eren ells. Què feia el PSOE quan en Rodríguez es treballat de govern de les Illes Balears, nombrat per ells, exbalde del PSOE de Calvià, surt i diu que potser els hi va fugir de ser mans i no sé què, i després se porta molt que és del Consell de Mallorca, diu que la policia no se va comportar bé. Pues, els uns i els altres depenen de vosaltres. És a dir, és increïble. Jo crec que és increïble. I intento no fer un anàlisi massa polític, sinó simplement analitzar les estadístiques. I la veritat. I la veritat és aquesta.
3: Mm.
2: El que està, des de luego, congestionant, saturant i molestant. I jo entenc el malestar per aquesta saturació. Però, en general,
3: sí.
2: Són els turistes, no? Són els residents. Hem de pensar que ja són un més d'un milió de persones que estem a les Illes Balears. Però no dos mesos, tot l'any.
3: Mm-hmm.
2: Tot l'any.
1: Moltes veus coincideixen en el que vostè diu, no? Que el problema no és el turisme, sí que hi pot haver aquesta saturació els mesos de juliol i agost, però la resta d'any és el que diu vostè, no? Que s'ha doblegat aquesta població i les illes, Mallorca en aquest cas, no està preparada per aquesta pressió d'habitants que ara mateix pateix. I clar, també reclamaven el tema d'una vivenda digna, però clar, juliol i agost, juliol i agost, d'acord, però la resta d'any el problema de la vivenda també existeix, no?
2: Me perdonin, perquè és que jo crec que l'obliga que hem de fer xaure-mos i ser seriosos, ser rigorosos. És a dir, hi ha un problema de vivenda a les Illes Balears? Sí, segurament sí. Per què? Perquè tenim més residents que capacitat de vivienda que tenim per aquests residents.
3: Sí.
2: Escolti, si fem més viviendes socials així, no? Vull dir, a pol, sense estudiar la situació en caràcter previ i sense mirar on anem, quina serà la conseqüència immediata? Que els residents que tenim aquí a les illes se repartiran o que vendran més residents?
3: Clar.
2: O tal vegada les dues coses que jo crec. Vendran més residents i potser baixarem un poc la pressió de la vivienda aquí a les Illes Balears. Però vendran més residents, en vez de ser 1.100.000. Serem 1.200.000 o 1.300.000.
3: Mm-hmm.
2: Conseqüència, més pressió.
3: Mm-hmm.
2: Conseqüència, més pressió. Per tant, aquestes decisions que tenen un mercat de caire polític han de ser fredes, han de ser empíriques, han de ser molt, molt, molt acurades. És a dir, el primer que hem de fer és, entre totes la societat de Mallorca, decidir quina càrrega de població podem aguantar. Això de tirar coets a l'aire i dir «la culpa és dels turistes».
1: Sí.
2: Bueno, jo els dic que no. Jo els dic que la culpa és dels cents de mil de residents que han vingut a viure a les Illes Balears, que tenen totes des del món, no ho estic qüestionant, però que han vingut a viure, uh-huh. i que no tenim les infraestructures necessàries per donar bon servei en els que hi havia d'antes i els que han vingut nous. Uh-huh. Aquí vaig en el maniqueïsme, que jo crec que és maniqueïsme, però ho dic. En els mallorquins, més que han vingut nou forces. Uh-huh. I, escolta, és que en el final aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. Si les escoles, si la sanitat, si els serveis socials, si les carreteres estan saturades, és perquè estan suportant més pes de població dels que poden suportar. Uh-huh. Si només té hambre de que venguin turistes i no són capaços de regular el flux migratori econòmic, és a dir, la gent d'aquí, que tot el món, a cercar una millor situació de vida, una millor situació econòmica, a cercar un puesto d'empleo. Si no són capaços de regular això, no haurem d'arreglar res. I mentre escoltem a quatre organitzacions que l'únic que cerquen és un avantatge, jo crec que cerquen, cerquen notorietat i un avantatge política, que mos compten aquestes històries de menys turisme, més vida, jo els hi contem, més mallorquins i menys forasters.
1: Una manifestació també on molta gent va criticar i que va participar, no? Que, l'ho dic, que se va convertir també en manifestació política i sobretot se va inundar de banderes amb estelades catalanes i alguna també de Palestina. Perquè en aquesta manifestació també hi està ficat, en aquest cas, l'obra cultural balear, que en certa manera va animar a que es duguessin aquestes estelades catalanes, no?
2: Bé, però és que això jo ja he arribat a un moment que quan hi ha manifestacions d'aquest tipus, sempre dic que hi ha més organitzacions que se manifesten que persones.
1: Sí, sí.
2: Dic que cada persona representa cinc organitzacions distintes, quasi totes elles, per exemple, aquesta que vostè ha anomenat, satèl·lits del catalanisme polític i cultural que neix de l'independentista català. No? Vull dir, de l'independentisme català surten terminals d'organitzacions polítiques, moltes vegades subvencionades, i són aquestes que vostè diu. Uh-huh. I després posen una pancarta que diu no feia política, feia poble, feia no sé què.
1: Sí.
2: Perdoneu, vaig, feia política. Ja he vist manifestants que jo conec, alguns d'un cúdic, que jo conec personalment, i li puc garantir que són catalanistes i d'esquerres. Eh?
1: Uh-huh.
2: No hi ha hagut cap conservador ni d'aquestes que ja he vist. Són catalanistes i d'esquerres.
1: Sí.
2: Per tant, miri, jo ja som massa gran, som massa major, perquè me facin convergar en paules de molt bé. I també som massa gran per no ser capaç d'analitzar la situació que se produeix en la nostra terra. O sigui que jo estic molt. I no fem anàlisi sèria.
1: Mm-hmm.
2: Jo, pensar que els problemes que tenim avui que existeixen, no els estic negant, que dic clar. Venen determinats o venen provocats pel turisme, és el mateix que dir que si aquí tot fos a mallorquins i no hi hagués forestet, tot aniria millor. No, no, no. Tot això, no, no, no. Tot això és maniqueïsme.
1: Mm-hmm.
2: Tot això és una certa càrrega cínica que ells mateixos coneixen. Molts d'aquests que se manifesten viven del turisme.
1: Sí.
2: Tenen una finqueta llogada. Mm-hmm. Tenen un negoci llogat que viu del turisme. Viven voltant del turisme. Però després queda molt bé, tranquil·litzen la seva consciència un diumenge en l'any que se van a manifestar i el resto de l'any segueixen cobrant el turisme i un diumenge cada any són d'esquerres i són molt solidaris. I això és aquesta gent.
1: Senyor Ramis, xerram precisament de turisme, creu vostè que s'hauria de fer algun tipus de control, de limitació d'aquest turisme, diuen, massiu que pateixen les illes, perquè hi ha que recordar que a l'inici de la legislatura d'Ana Marga Provenç es va muntar aquesta mesa sectorial amb els diferents sectors, sindicats, hotelers, restauració, etc., perquè finalment es va desfer perquè no precisament hotelers i restauracions abandonessin la mesa, sinó tot el contrari, van ser sindicats i altres grups que diríem que no es volien fer la foto amb aquests grups, no? Amb aquests sectors. Què en pensa?
2: És evident que sí. És evident que sí. És evident que hem de ser capaços de repensar el model que tenim.
1: Uh-huh.
2: És evident que la reflexió a partir de per repensar el model turístic que tenim és sobre que en aquests moments hi ha una part molt important de l'economia de les Illes Balears que se sustenta del món del turisme,
1: sí.
2: I que, per tant, el pensament al repensar aquest model passa per no perjudicar-lo més enllà del necessari. Ja ho dic, més enllà del necessari. Aquests que se manifesten els és ben igual. En quant a la mesa de turisme, jo tenc absolutament clar, perquè és que la mesa de turisme no va arribar a cap objectiu.
1: Sí.
2: No va arribar a cap, definició, a cap conclusió. Perquè els objectius no eren els mateixos dels que hi seran. A lo millor jo me puc creure, home, crec que el govern el que volia era repensar el model turístic. Me puc creure, és el que és, no siguem generós, volien repensar el model turístic i millorar-lo. Però jo no me crec que determinades organitzacions d'esquerres, els sindicats en general, tots, el seu objectiu fos millorar el model turístic. El seu objectiu era el vergaste. En els hotelers i en el govern de les Illes Balears. Per això no se va voler fer la foto i per això no podria sortir mai veu a la mesa de turisme. I per això és que és un tema que està molt clar. I quan tu vols que és qui se manifesta i que és qui fa l'informe que se diu Fidel, per mi és de Fèlix,
1: sí.
2: No estic segur.
1: Sí.
2: I tu dius, això és un informe que és absolutament equilibrat i que és un informe... Que no sé. I mires qui l'ha fet i te trobes dos insignes representants de la Universitat d'Esquerres.
1: Uh-huh.
2: Ah, és que en el final, tu, és que mos coneixen tots. Uh-huh. Paula Bueno i Paula Malo,
1: sí.
2: Tots. Qui és qui? Llavors, escolti, jo amb això, com a ex-polític, com a observador de la realitat, i també una persona que sí, visc directament del turisme, aquestes manifestacions, aquest maniqueisme, que estan aturats 10 anys i després quan l'any del Partit Popular i tal, surten de manifestar-se en el carrer. Jo a més els hi conté el que diré tantes. Més bé jo aquí, menys el cor està. No n'hi ha més bé tots. I... Què poden fer? Res, el mateix que lliure. Més sorim i més vida. És el meu eslògan. I clar, és que la guerra d'eslògan no hi guanya ningú. El que hem de fer són anàlisis serios, els hem de seure, efectivament hem de controlar el turisme que tenim, hem de controlar el model turístic que tenim, però no podem deixar de controlar els increments poblacionals de residents, d'altres llocs, que venen a les Illes Balears.
1: Mm-hmm.
2: Això és el més important que controlar el turisme. El turisme ha crescut un 5%, quan la població residencial ha crescut un 200%.
1: Senyor Miquel Ramis, com sempre, és un plaer escoltar la seva opinió sobre l'actualitat i li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat aquesta sintonia de Ràdio Balear i l'esperam, com sempre, una altra ocasió. Que tingui un molt bon dia.
2: Gràcies.
1: Adéu.
4: Ràdio Balear. Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 1087. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
5: Hay herencias que nos empujan inevitablemente hacia el siguiente paso. Nuevo Suzuki e-Vitara. Motor 100% eléctrico y tracción 4x4 con tecnología All Grip E. Potencia, control y capacidad para todas tus aventuras. Nuevo Suzuki e-Vitara. La evolución natural. Ven a conocerlo a Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. O entra en suzuki.es.

0: Tornen Sant Abdon i Sant Senen. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senen 2026. Viu l'estiu a Inca. Ayuntament d'Inca.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rei número 10, restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
3: Sa Nostra Radio, 44 años contigo. Visite nuestra sección de gala de tarde, lo mejor de los 80.